0: La mejor 100.1.
1: Pero a la bola va tiri, va tiri, va. Va tiri, va tiri, va. Va tiri, va tiri, va.